0: veurem aquest matí. Què tal, com estàs? Bon dia, família. És diumenge. Des d'ara fins les dues, avui compartirem 4 hores junts.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: I atenció, que comencem amb història nova d'Ariana Grande, que torna amb nou treball aquest estiu. Això es diu Hey Dad, I Made You Love Me. És història nova d'Ariana Grande. Bon dia.

Tios genials, amb una música increïble. Ja fa temps que ens va regalant cançons. Aquesta va ser una de les cançons de més èxit de l'artista. Aquest There's Nothing Holding Me Back. Què tal, com esteu? Bon diumenge, família. Espero que estigueu preparats per anar a la platja, a la piscina, a refrescar-nos ara amb el ventilador que sona ara. La unió fa la força i queda demostrat en aquest tamacle d'estiu. Són Banda Neon, Búhos i Mon DJ. Història nova.

Manuel Turizo, als 40, en el teu diumenge esmorzant al teu costat. Si estàs a casa, tranquil·let, tranquil·leta, aquí estàvem gaudint del Por un pendejo no sé llorar, Salut mi reina, una de les que trobaves al seu Up and Bichau, a l'últim treball de l'artista. De seguida, la perla de Rosalía, però abans, un artista que és increïble. Justin Bieber és el seu moment recuperant

que arriba l'estiu i tenim més temps per descobrir i escoltar treballs d'aquells que ja s'han publicat. Aquí està el Relsby amb el seu Love Love Flag, un discàs increïble, on amaga cançons com aquest Quien

0: assabenta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català.
1: It's David Guetta.
2: Hey, it's Ava Max.
0: 40. 40. Els 40, tots els èxits.

L'estiu és millor quan apareix el Quevedo amb cançons com aquesta, La Graciosa, una de les nostres favorites aquí, amb Elvis Crespo, tota una figura llegendària de la música, que el canari va trucar-lo per dir-li: escolta, vull fer una cosa important amb tu. I mira, el resultat és un èxit mundial.

0: El seu va ser un dels concerts més sonats de la temporada estiuenca a Catalunya. Van estar al RCD Stadium, al Romeo Santos i al Prince Royce cantant aquest Dardos, entre moltes altres, eh? Així inaugurem la nova hora. Què tal, com esteu? Bon cap de setmana, família. Som els 40, tots els èxits també per als teus dies de descans, de vacances o també de feina, que hi ha molta gent que curra i molt.
1: Els 40 són sexy.
0: Una salutació especial a tota la gent que es dedica al turisme, que aquests dies aneu una mica enfeinats. Jo sóc Adrià Soler i aquí està l'Àlex Warren. How

0: ens vam convertir en campions del món. La que es va liar, eh? Passen els dies rapidíssim, eh? Però ja fa una setmana que som campions del món. Shakira, Die Die, Burna Boy, els dos junts en una de les cançons destacades d'aquest any. Amb aquesta us saludem. Si connectes ara amb la ràdio, estàvem gaudint de la cançó oficial del Mundial de Futbol d'aquest 2026.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: I aquesta cançó m'encanta, però molt, eh? Són els Ginestar, que per cert estaran al festival Terra Mar a Sitges en concert aquest estiu, juntament amb els Amics de les Arts. Això es diu Mua, Mua, Mua, l'última del Ginestar.

Anna Mena, Lola Índigo, juntes amb un dels èxits indiscutibles d'aquest estiu. Són amb una força increïble, refrescant. Aquesta es deia Petito A. I ara hi posem pop de casa, amb el Leiva i aquest Terriblemente Cruel. La recuperem avui diumenge. Espero que estigueu bé. Gràcies per escoltar la ràdio en aquests dies d'estiu, amb onades de calor incloses, tot el que faci falta per acompanyar-vos. Jo sóc Adrià Soler. Bon estiu!

0: I ara sí que sí, el compte enrere ja el tenim aquí. La gira als 40 Summer Live torna a Catalunya, ho farà aquest dilluns a Salou, aquest 27 de juliol a les 10 de la nit al passeig Jaume I, i a Cubelles el 28 de juliol també a les 10 al Parc del Prat. Vine a gaudir gratis i a l'aire lliure de concerts d'Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico de Pol, el Marcos, el Siderland. Molta gent que t'espera en aquesta festa dels 40 Summer Live. Tota la info la trobes als 40.cat i a l'Instagram dels 40.
1: Ya se me ha derretido el helado. Es que con este calor, ¿a ti por qué no se te derrite?
2: Pues igual porque voy pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11.
1: Y se te

Hi ha cançons que ens fan feliços, especialment, per exemple, aquesta col·labo entre el Juan Magán i Omar Montes, que continua sonant com un tro a casa nostra. Aquesta ja és la Vim, sonant ara camí tot just al migdia, als 40. Estem preparats, de seguida, amb el número als 40, però també sonarà l'última de la Vico.

Número 1 a la teva ràdio, aquest el batxatón de la L, amb una força increïble s'ha col·locat al lideratge de la llista dels 40, els èxits més populars també en aquest estiu, amb Lola Índigo i Lucho RK. Lola Índigo, que ens tenia una mica desapareguts, ens tenia una mica abandonats, però ha tornat amb una força brutal, eh? Ja té el seu número 1 també. Els 40 són sexys. Per aquí l'última de la Vico, m'encanta, es diu Tiramisú.

0: Es un grande, es Pablo López, a que tu enemigo. Vaya hit que es va marcar en el seu moment, eh? Aquí el Pablo López, que sempre que toca el piano transforma les melodies en una autèntica fantasia. És increïble també veure'l en directe. Aquí ara els 40, preparats amb els Catarres, amb aquest diumenge sense drama. I de seguida Tame Impala i Jenny amb el seu Dràcula. Tot passa per aquí.
1: Els 40... Adrià Soler.
2: Ja comença a fer-se clar.

al migdia, als 40, amb Teddy Swims i aquest Mr. Know-It-All, l'última de l'artista nord-americà, que està presentant també aquí als 40 al nostre país, que el van tenir en concert ara fa unes setmanetes, això sí, a Madrid. A May, amb el Teddy Swims, preparant l'arribada, per exemple,

0: sento.
1: Aquí posem els èxits. 40. Tots els èxits. Els 40.
2: Éramos perfectos, fuimos inertes.

tots els que escolteu la ràdio a aquesta hora. És la graciosa de Quevedo amb l'Elvis Crespo. Eren els protagonistes a aquesta hora. També abans Dani Fernández, amb una mítica de l'artista, amb la Valeria Castro. Si estàs, per exemple, preparant l'aperitiu, unes gildes, unes olivetes, unes patates, també aquí seran benvingudes a la

Com m'agrada aquesta. Dardos, el tema de bachata indiscutible dels dos grans del gènere, com són Romeo Santos i Prince Royce. Així inaugurem aquesta hora. Com estàs? Bon diumenge, eh? Tu i jo ja ho sabeu, des de les 10 del matí fins a les 2. Això vol dir que ens queda una horeta per estar junts aquí a la ràdio número al país.

Matthew, com aquest whistle de Florida. Amb aquesta cançó vam disfrutar molts estius, arreu del país. Aquesta va ser una de les cançons d'èxit ara fa uns estiuets enrere. I ara aquí a la ràdio, una d'actual, amb Banda Neon, Búho, Simon, DJ. Aquests tres bèsties col·laboren en això que es diu El Ventilador. I de seguida, Shakira amb el seu Dai Dai, una d'aquelles cançons també que serà recordada i molt en aquest 2026. És com sona l'estiu.

0: Saru.
1: Manuel Turizo és sinònim d'estiu i de cançons refrescants. Aquesta, el Por un pendejo no se llora. Això és com sona a la ràdio. Abans d'anar cap a dinar, amb aquesta cançó del seu disc Pan Bichao. I ara, preparant-se amb el Charlie Puth, que tenia una cançó increïble que es deia We Don't Talk Anymore. L'escoltem

Quin combo guanyador aquest, eh? Juan Magán, Omar Montes, junts en aquest Ayer la Vim. Una revisió d'una cançó mítica del Magán, eh? Així arribem avui a les 2 de la tarda. Això vol dir que ja és hora d'anar cap a dinar, a veure què ens han preparat avui a casa i, com sempre, disfruteu de tot el que queda en aquest diumenge. Escoltem-nos també demà dilluns. Els 40, 40, tots els èxits. Soc Adrià Soler. Disfruteu d'aquest diumenge. Fins demà. Adéu.

0: Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.
1: Hey guys, I'm Benson Boone.
2: Los 40.